0: Ja hi ha retencions molt intenses als voltants de Barcelona. Per la C58 en direcció a la capital catalana hi ha retencions de 6 quilòmetres des de Sant Quirze per la C58 de manera intermitent. De retruc, tot plegat deixa retencions al nus de la Trinitat i en sentit Llobregat a la ronda de dalt fins a Montbau o a la ronda litoral amb cues fins a la Barceloneta. Al Vallès també hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca del Vallès i en sentit sud lentitud d'un quilòmetre a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Pel que fa a la AP7, cues en sentit Tarragona des de la Roca fins a Barberà i l'entrada des de Llobregat, recordem que continua també en retencions cap a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol i en sentit nord des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: La mobilitat i la promoció econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona centren l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. A les demandes del tren orbital i la societat mixta d'inversions, en les últimes hores s'ha incorporat el Consorci de Zona Franca de Barcelona, un òrgan conjunt entre l'Ajuntament de la capital catalana i l'Estat que serveix per impulsar l'activitat industrial, logística o tecnològica de l'àrea metropolitana. Els republicans volen que tant el Consistori barceloní com la Generalitat tinguin majoria dins el Consorci ara en mans de l'Estat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras presentaran el projecte de tren orbital i a la tarda el Consell Nacional d'Esquerra avaluarà els acords. Sílvia Paneque, consellera de Territori, explica la importància de mirar el futur en matèria ferroviària.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària 2030 amb el Pla de Rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària.
1: Els vots d'Esquerra són només un dels suports que tindran amarrats els socialistes, l'altre, el dels comuns, està també pendent de certificar-se. Els de Jèssica Albià, que es reuneixen avui amb el govern per actualitzar el seu acord i posen la mobilitat també al centre. Condicionen el seu sí que l'executiu freni la R Aeroport, el tren llançador que pretén unir el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat. Escoltam el Albià.
3: És que la R Aeroport no pot ser exclusivament un tren per a turistes i, per tant, el que necessitem és que estiga, per un costat, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat, però també que tinga aquesta lògica de rodalies perquè puguen utilitzar els veïns i les veïnes.
1: Doncs bé, una de les qüestions que ha quedat fora de l'acord de pressupostos són les reivindicacions dels mestres que avui reprenen la vaga als centres educatius del Barcelonès. El sindicat USTEC ha retret Esquerra i Comuns que no condicionin les negociacions dels comptes a les demandes del sector educatiu. A les 12, els docents tornaran a fer-se sentir en una manifestació des de Jardinets de Gràcia fins al departament, tot mentre estem pendents de la nova proposta de millora salarial que els sindicats esperen del govern abans de la reunió de dimecres. I en els esports, en futbol, victòries del Barça contra el Betis 3-1 i també de l'Espanyol, que signa la permanència de la Lliga després de guanyar contra l'Osasuna 1-2. En motor, conmoció al Gran Premi de Catalunya de MotoGP per l'accident d'Àlex Márquez, que ha hagut de ser intervingut. Amb aquesta punta hem arribat a 8:15.

0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem, no todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad, no anestesiarnos ante el dolor, no permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras, y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 18 de maig. Són 7:45 del matí. Comença una setmana decisiva per segellar els pressupostos de la Generalitat. El govern i Esquerra acosten posicions amb diversos acords que van agafant forma. Aquest matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder dels Republicans, Oriol Junqueras, escenificaran l'acord per construir el tren orbital, aquella línia que ha d'encerclar Barcelona sense passar per la capital catalana. I, segons fonts consultades, també estarien ultimant un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Tot plegat dispara el calendari, que podria fer que a finals de la setmana els comptes encetin novament els tràmits parlamentaris. En breu entrem en matèria. Abans ens interessem per la previsió meteorològica. Emet Juan Carlos Piña.
4: Bon dia, què tal? Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim el cel molt ennuvolat amb probabilitat d'algun ruixat. Durant la tarda esperam ruixats ocasionalment amb tempesta al quadrant nord-est, que podran ser localment forts, deixant acumulacions a la província de Girona de 20 litres per metre quadrat en una hora. Al Pirineu Occidental avui cel ennuvolat, sense descartar precipitacions dèbils. A la resta de la comunitat, intervals de núvols. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o pugen. Arribarem a màximes de 26 graus a Lleida, 22 a Barcelona, 21 a Tarragona i 20 a Girona. Per altra banda, bufa vent fluix variable predominant la component oest de l'interior i la component sud durant la tarda al litoral i prelitoral. És una informació d'EMET.
3: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arandiga.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns destacant dues incidències. Tenim un accident a l'A2 a l'altura d'Òdena que obliga a tallar la calçada tot just fa uns instants en ambdós sentits de la marxa, provocant un quilòmetre de lentitud. També tenim una avaria, en aquest cas de la C31 a l'altura de Gavà, que en direcció a Barcelona deixa els vehicles al voral, provocant un quilòmetre i mig també de retencions. Pel que fa a la resta de la xarxa, però, trobem també moltes cues amb molta intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat, on es destaca la C58 amb cua ja des de Sant Quirze, i tot plegat, on de retruc, com és habitual, afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès encara tenim retencions a la AP7 en sentit Tarragona, des de la Roca i Montornès fins a Barberà del Vallès, de manera intermitent en sentit sud. També a la C16 hi ha congestió d'entrada cap a Barcelona pels túnels de Vallvidrera. Recordem, però, també que des del Llobregat continuen també les retencions en direcció a la capital catalana per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Per ser aquells que hagueu de circular amb tren, que sapigueu que avui es recupera completament el servei del tren de la línia R1 i també de la RL4 per Manresa. A més, es reconfigura el servei de l'L3, la RL3, volíem dir, i l'RL4. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so. I de qui us parla? Anna Pujol. Comencem. El govern, Esquerra i els comuns encara en una setmana decisiva per segellar els pressupostos. Uns comptes que aquesta tarda se sotmetran a l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. A l'acord per construir la línia orbital ferroviària, que signarà avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb Oriol Junqueras, se sumaria ara una entesa perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. Veguem els detalls. Lorena Enns, bon dia.
6: Sí, bon dia. Segons fonts properes, les negociacions govern i Esquerra ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Aquesta entitat pública, dedicada a la gestió d'infraestructures logístiques, està presidida actualment per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, però qui té la majoria en la governança és l'Estat. El que proposen els republicans és que la Generalitat i l'Ajuntament tinguin el 55% del Consorci i l'Estat el 45% restant. Un avenç en sobirania que, juntament amb la creació de la societat mixta que ha de garantir les inversions a Catalunya i a l'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària que escenificaran aquest migdia Illa i Junqueras permetrà al Consell Nacional dels Republicans avalar els comptes aquesta tarda. Aquest fet dispara el calendari. Demà dimarts, amb dos líders es rubricaran l'acord. Dimecres tindrà lloc la bilateral Estat-Generalitat per concretar els compromisos assumits. L'acord amb els comuns arribarà previsiblement dijous i serà divendres quan el govern aprovi els comptes en el Consell Executiu. Per segona vegada iniciaran el recorregut parlamentari. I aquest cop sí, si res no canvia, amb el vistiplau de la majoria de la investidura.
3: Gràcies. De la seva banda, els comuns demanen actualitzar l'acord que van signar amb els socialistes 2 mesos després de signar-lo, marcats per les negociacions. La seva líder, Jéssica Albiach.
7: Teníem un acord de pressupostos amb el govern el mes de febrer, però evidentment a aquestes alçades ja no estem parlant d'un pressupost que siga pel 2026, sinó que estem parlant per un pressupost que és de legislatura i això vol dir que també ha de servir pel 2027 i pel 2028.
3: Demanen més inversió en habitatge, que l'executiu freni la línia de tren R-Aeroport i una llei que gravi les grans fortunes per tal de finançar més polítiques socials. El sindicat majoritari dels docents, USTEC, de la seva banda, insta Esquerra i els comuns a incloure les seves reivindicacions en les negociacions dels pressupostos. Insisteixen que els nous comptes públics han de servir per resoldre el conflicte educatiu amb partides pressupostàries que responguin les seves demandes, tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions per part del personal educatiu. Avui estan cridats a la vaga els docents d'escoles i instituts de la comarca del Barcelonès i el Consorci d'Educació de Barcelona. Tot plegat inicia una nova setmana de mobilitzacions, com dèiem, marcada per la reunió de la mesa sectorial convocada demà dimarts per la Conselleria d'Educació. Des d'USTEC amenacen amb no assistir a la trobada si no hi ha una nova proposta per part del departament. Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el seu barri més ric i el més pobre. És el que diu l'índex socioeconòmic territorial de l'IDESCAT, que assenyala una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric de la capital del Segrià i Ciutat Jardí. De fet, les 4 capitals de demarcació és on s'observen les diferències més grans entre zones del mateix municipi amb una bretxa que supera els 90 punts. D'altra banda, segons l'índex, Matadepera, Tiana i Sant Just d'Esvern van ser els municipis de més de 1.000 habitants més benestants de Catalunya el 2023 i Salt, Sant Pere Pescador i Seròs, els situats a la banda baixa. I també els expliquem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu en antivirus en la segona prova PCR que se li ha practicat. També ho ha fet una dona ingressada a Alacant, sospitosa també d'antivirus. Ambdues són contacte d'una dona amb antivirus i ambdues es mantenen asimptomàtiques. Podran rebre visites dels seus familiars que hauran d'anar protegits i si l'evolució continua sent favorable. A partir del proper dissabte continuaran l'aïllament des de casa seva. Aquest dilluns es farà la segona prova PCR, també al grup de 14 espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans. 13 continuen sense símptomes. L'únic positiu, un home de 70 anys, presenta símptomes lleus, fet pel qual continua a la planta de màxim aïllament. Repassem ara altres notícies en format breu amb l'Àlex Eloi. Bon dia.
8: Bon dia.
3: Torna a la presó de Ponent l'exconvicte detingut aquest cap de setmana a Lleida després d'intentar robar en un supermercat. Es tracta d'un pres considerat perillós i no rehabilitat, pel qual la Fiscalia demana vigilància als Mossos d'Esquadra.
8: L'home havia sortit de la presó feia només un mes, tot i els informes que alertaven del risc de reincidència. Divendres va entrar a robar en un establiment comercial del barri de Pardinyes, armat amb una pistola, i va amenaçar una treballadora del local, però va fugir sense emportar-se res. La Guàrdia Urbana de Lleida el va detenir i aquest diumenge ha comparegut davant la jutgessa, que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'intent de robatori amb violència. L'home ja havia estat condemnat a 64 anys de presó per 3 assassinats comeses a Barcelona. Va complir 22 anys de condemna i va sortir en llibertat el 2020, però l'any següent el va tornar a detenir a Lleida.
3: Crítiques de Junts, PP i Vox a Barcelona després dels 2 tirotejos, un d'ells mortals, en menys de 12 hores a l'àrea metropolitana de Barcelona.
8: Acusen tant el govern municipal com el català de ser incapaços de garantir la seguretat i demanen la compareixença de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Els Mossos i la Guàrdia Urbana ja investiguen els 2 successos. El primer, dissabte a la tarda, al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc, que va acabar amb un home mort. El segon, la matinada de diumenge a l'Hospital de Llobregat, que va acabar sense ferits.

0: En esports parlem de futbol. El Barça guanya contra el Betis 3-1 i fa història en convertir-se en l'equip que ha guanyat tots els partits de Lliga a casa. En el partit de comiat a Lewandowski. De la seva banda, l'Espanyol signa la permanència a la Lliga després de guanyar contra l'Osasuna 1-2. Qui no ho té tan clar és el Girona, que ha perdut contra l'Atlètic de Madrid 1-0 i haurà de guanyar contra l'Elx aquest cap de setmana si vol evitar passar a segona divisió. En busquem els detalls. Josep Capel, bon dia.
1: Bon dia. Una penúltima jornada pels equips catalans, amb dues victòries i una derrota. La pitjor part, el Girona, que va caure 1-0 al Metropolitano, el gol de Lookman, i ara mateix és avantpenúltim, amb 40 punts en zona de descens. La bona notícia és que depèn de si mateix aquest cap de setmana per poder mantenir la categoria. Això sí, ha de guanyar sí o sí a Montilivi a l'Ell. Si ho fa, mantindrà, com dic, la categoria. La permanència, si empata o perd, serà equip de segona divisió. L'Espanyol, que ja pràcticament tenia la salvació assegurada després de la victòria davant de l'Atlètic Club de Bilbao, va guanyar novament, segon partit consecutiu, en aquesta ocasió a Pamplona, davant d'Osasuna, 1-2, gràcies als gols de Romero a la primera part i Quique García a la segona. Amb aquesta victòria, 45 punts, i ja té matemàticament la permanència. I en quant al Barça, doncs, darrer partit al Camp Nou, a casa, 19 de 19, un rècord pel conjunt de Hansi Flick, que hi va guanyar el Betis per 3-1, doblet de Rafinha i gol de Cancelo, tot i que va estar marcat pel comiat de Lewandowski, a l'acabar parlaments al públic i, sobretot, llàgrimes als ulls i agraïment per aquestes 4 temporades vestit de blaugrana.
0: I parlem de motor commoció al Gran Premi de Catalunya de MotoGP per l'accident d'Àlex Márquez, que ha hagut de ser intervingut. Jorge Agüero, bon dia.
2: Bon dia. El pilot Cerverí va ser operat a nit de la clavícula dreta i encara està pendent de conèixer quin serà el tractament per sanar la vèrtebra C7, l'última a la zona de la cervical, sí que també es va trencar ahir en un dels pitjors accidents que es recorden al circuit de Montmeló en els darrers anys. No va ser, malauradament, l'únic sinistre en la cursa, perquè una estona després, el pilot francès Johann Zarco també va patir una caiguda molt lletja, quedant-se-li la cama atrapada entre la roda i el xassís de la seva moto. Un incident que va provocar també el seu viatge d'urgència a l'Hospital General de Sant Cugat del Vallès i que de moment li ha deixat trencats els lligaments de la cama afectada. La cursa, però, va finalitzar amb la victòria per a l'italià Fabio Di Gian Antonio, seguit de Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. En Moto2, la glòria se la va endur el madrileny Manu González i en Moto3 el murcià Máximo Quiles.
0: I en bàsquet, victòria dels equips catalans. El Barça ha guanyat el Tenerife 97-102, també ha vençut el Joventut contra el Reial Madrid 81-89 i el Lleida ho ha fet contra el Gran Canària 75-72. I d'altra banda, el Vila-sana s'ha coronat a la Copa de la Reina d'hoquei patins. De la cultura, Girona, Temps de Flors, tanca la 71a edició superant els 400.000 assistents, un 10% més que l'any passat. Les majors afluències de públic han estat durant els caps de setmana, dilluns i dijous. Les escales de la catedral, el Call Jueu, els 4 ponts del Barri Vell, que també han format part de la mostra d'aquest any, han estat els espais més visitats.
3: I ens ha agradat tot, però més que res, el que és les escales de la catedral.
4: Todo muy bonito, precioso, me ha encantado.
5: Un que ens ha impactat bastant ha sigut una aixeta que reja flors bastant gran i bastant espectacular. Està molt bé.
0: I tanca la 30a edició del Trapezi de Reus amb 45.000 visitants i frega la plena ocupació en la majoria d'espectacles de sala. Una 60a de companyies i una 80a de funcions s'han repartit entre places, carrers i teatres de la ciutat i han participat més de 300 professionals. I qui també baixa el taló aquest diumenge ha estat el còmic BSN, amb una edició marcada per la internacionalització i el talent femení, així com per una gran acollida del públic. Enguany, tot i disposar de menys espai, el contingut del saló ha estat complet els 3 dies que ha durat, amb 92.000 visitants.
6: Sempre intento comprar un còmic o dos i si puc tenir la firma també. I m'he portat una carta del tarot del Tomás Hijo, perquè també me'l pugui firmar. Com que enguany s'ha celebrat el 25 aniversari del Senyor dels Anells, doncs, per aprofitar tot.
0: I acabem amb Fado.

0: Televisió Migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, setmana clau per als pressupostos. A aquesta hora, Govern i Esquerra, Salvador Illa i Oriol Junqueras donen els detalls de la nova línia de tren orbital, un projecte ferroviari plantejat fa dècades que contempla un total de 120 quilòmetres de vies que connectaran des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers. El recorregut evitaria passar per Barcelona per articular una xarxa de rodalies més descentralitzada. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal.
1: Tot i ser un projecte antic, és un dels nous acords per rubricar ara el nou pacte de pressupostos entre socialistes i republicans, a banda de la cessió a Catalunya de la majoria executiva del Consorci de la Zona Franca i el reforç de més de 500 milions d'euros de l'Agència Tributària de Catalunya. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
3: És una aposta central, és una aposta decisiva pel conjunt del nostre país.
1: Esquerra ha convocat un Consell Nacional aquesta tarda per avalar tots aquests pactes i pel que fa als comuns, l'altra pota de l'acord, ja hi ha un pacte tancat. Tot i així, els de Jessica Albiach demanen millores en matèria d'habitatge i mobilitat i adverteixen al govern que no doni per fet el seu suport, al portaveu David Cid.
4: També llancem un avís molt clar al govern, que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies.
1: Si res no canvia, la previsió és que l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta mateixa setmana i convalidar-los al Parlament el proper mes de juliol. Doncs així arrenca una setmana clau pels comptes catalans, però l'actualitat d'aquest dilluns 18 de maig passa per molts altres punts que ampliem tot seguit amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Vaga de mestres al Barcelonès.
5: Unes 150 persones han protagonitzat una asseguda aquest matí davant la Sagrada Família. Aquesta hora es manifesten al centre de Barcelona sota la pluja. Allà hi és la Marga Esparza. Marga, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs sí, la pluja no ha pogut aturar la manifestació dels docents. Una manifestació que ha sortit dels Jardinets de Gràcia i tot just ara ha arribat davant l'edifici del Departament d'Educació a la Via Augusta de Barcelona. I és que avui la protesta és als centres educatius del Barcelonès. Reclamen la millora de sous, la reducció de les ràtios i més personal per atendre la diversitat. Els sindicats convocants demanen que la signatura dels pressupostos posi en primer pla les necessitats d'aquest col·lectiu. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa.
6: I asseguren que no aturaran ni les vagues ni les mobilitzacions fins que no s'arribi a un acord. Dimecres tenen la reunió amb la mesa sectorial per mirar d'apropar posicions.
1: Gràcies, Marga. I frenada al mercat immobiliari.
5: La compravenda d'habitatge recula un 2% al març fins a superar les 61.000 operacions i tanca en negatiu el primer trimestre de l'any. Malgrat la desacceleració del mercat, la xifra de vendes d'habitatge de segona mà és la més alta de la sèrie històrica en un mes de març amb 48.000 transaccions. L'obra nova només representa una de cada 5 operacions.
1: Balanç positiu.
5: El del temps de flors a Girona, les brigades municipals continuen avui amb el desmuntatge de les més de 140 instal·lacions, una feina que s'allargarà fins dimecres. Amb la mostra ja tancada, els comerciants del barri Vell asseguren que han estat uns dies molt bons, tot i la previsió de pluja, que no s'ha complert del tot i que hauria frenat l'arribada de visitants aquest darrer cap de setmana. Segons dades de l'Ajuntament, aquesta edició tanca amb més de 400.000 visitants, un 10% més que l'any passat, consolidant la mostra com un dels grans atractius de la ciutat.
1: I Dia Internacional dels Museus.
5: Es commemora avui. L'objectiu de la jornada és acostar la ciutadania a la importància de aquests espais on conflueixen la història, l'art i una gran tasca social. Després de celebrar la nit dels museus dissabte, Barcelona viu aquesta commemoració amb portes obertes i activitats per a tots els públics.
1: En uns minuts a l'espai pel reportatge ens centrarem en una figura clau dels museus, els vigilants de les obres d'art. Abans, però, la informació de serveis. I ens interessem primer per la situació a aquesta hora a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Finaraque, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. La calçada en sentit Barcelona continua tallada per un camió que ha bolcat aquest matí a primera hora. Com dèiem, encara s'estan fent les tasques de retirada de la càrrega i també del vehicle accidentat i la calçada continua totalment tallada amb desviaments a l'altura de Jorba a la calçada en sentit Barcelona. Es desvien els vehicles per la sortida 549. També destaquem que a la mateixa altura a Òdena, pel mateix incident, també hi ha un carrer tallat a la calçada en sentit Lleida per presència dels equips d'emergències. També destaquem ara, en aquests moments, a la demarcació de Girona, que dos accidents tallen dues vies, dos accidents de vehicles pesants. A la C25, a l'altura de Brunyola, la calçada està tallada en sentit Girona i es fan desviaments per la sortida 225. També la GIB-5332, a l'altura de Bescanó, es troba totalment tallada per un camió accidentat. Pel que fa als accessos principals a Barcelona, destaquem alguns trams d'aturades a la zona del Vallès, concretament a la C-17. Entre Parets i Mollet del Vallès observem per càmeres retencions d'un quilòmetre en sentit sud, i pel que fa a les rondes de Barcelona, aturades a la ronda a dalt a l'altura d'Horta, en sentit Llobregat, i també a la Pota Arena de Santa Coloma de Gramenet, un quilòmetre de retencions cap al nus de la Trinitat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Alerta pel que fa al temps. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda a les comarques de Girona, uns aiguats que ja s'han notat a Barcelona. Ampliem previsió. Amén, Noelia García.
9: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles precipitacions. Atenció a Barcelona i a Girona, on s'esperen ruixats i tempestes localment forts. Es podran acumular 20 o 30 litres per metre quadrat durant una hora. Atenció a les temperatures. Avui comencen a pujar i aquest ascens continuarà durant els pròxims dies. Tindrem una setmana amb dies de calor i temperatures més pròpies de l'estiu. De moment, avui màximes de 26 graus a Lleida, 22 a Barcelona, 21 graus a Tarragona i 20 a Girona.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: Avui, 18 de maig, celebrem el Dia Internacional dels Museus, una celebració que ens recorda la importància d'aquests espais com a guardians de la història, l'art i la cultura. A Barcelona, ciutat plena de patrimoni, aquesta celebració es viu amb portes obertes, activitats especials i propostes per tots els públics. Aquest cap de setmana passat, de fet, es va fer la Nit dels Museus. Avui, però, ens centrem en aquells treballadors silenciosos i sovint invisibles, els vigilants de les obres d'art, treballadors de sala i anècdotes que tenen que deriven de la seva tasca. Ho descobrim en aquest reportatge de la Montse Soto.
10: Els museus són sovint una porta a la cultura, un refugi de l'eixordador caos de la ciutat, però també llocs on conviuen multitud d'històries humanes, presenciades ja sigui pel personal de sala o els informadors que acompanyen els grups de visitants. Hem parlat amb la Mar...
11: Hola.
12: Com ho portes?
11: Jo bé.
10: I el Juan.
12: Què tal?
13: Hola, no m'he fet això, eh?
11: Ai, no et preocupis.
12: Soc la Montse, de Ràdio 4. Vols que seiem?
13: Com vulguis.
10: Els dos treballen com a personal de sala de les exposicions del CCCB des de fa uns anys. Una feina a la que els va portar l'atzar vital.
11: Perquè jo sóc massagista i esteticista. Treballo en massatges tipus energètics i tot això. Va sortir aquesta oportunitat pel Covid, que ens feien tancar tot lo d'estètica, tots els massatges i tot això. I va començar la meva filla mitjana per una noia que coneixíem. I va començar les dues nenes, i després van venir les mares. Ara les nenes no treballen i ens vam quedar les mares. Bueno, ella va plegar fa temps i jo m'he quedat aquí. Una de les coses que em va fer gràcia és que el meu avi, quan era jo petita, era sereno. I mira per on jo faig això i després també m'he tret lo de vigilant. I bueno, estic esperant la placa.
13: Bueno, jo vaig començar en aquesta feina perquè jo vaig agafar tinc una enfermedad de petit, vaig treballar a l'obra i bueno, no podia treballar d'una altra cosa que no fos això o netella. I bueno, pues, em vaig ficar això. Millor que netella, preferia això. Veus coses i tal, veus gent, i per això vaig començar aquí.
10: També hem parlat amb en Maurici Dueñas, cap de públic del MNAC, i amb la Pilar Elorza, informadora del Museu de la Ciència Cosmocaixa. Tots ells, des del seu lloc privilegiat d'observació, veuen la vida passar amb tota mena de situacions curioses.
14: Quan feia poc que havia començat a treballar al museu, em van cridar el personal de sales i em va demanar que anés a la sala d'art modern on hi havia els primers freds, perquè hi havia una senyora gran plorant. Vaig anar-hi i quan li vaig preguntar si la podia ajudar, em va contestar que no, que simplement s'havia emocionat, perquè havia sentit com una educadora del museu explicava els primers freds a un grup de nens. Em va explicar que la nena que hi havia a l'escultura era ella de petita que va fer de model pel seu avi.
15: Una cosa que ens passa a pràcticament tots els que estem per aquí divulgant és que els nens assumeixen bastant quina és la nostra professió o el que hem estudiat, segons el que els estiguem explicant. Els nens a mi m'han confós moltíssimes vegades amb ser paleontòloga, ser física, biòloga, astronauta, segons que era el que jo els estava explicant. I de fet, aquest matí una nena m'ha preguntat si em va agradar quan jo vaig estar a la superfície de Mart.
12: Començar una exposició al revés és més comú del que ens pensem.
13: L'he entès molt bé, l'Expo, però no ha començat per aquí, no? Això és la sortida. Bueno, com val per un altre dia tornaré.
12: No només es tracta d'indicar el lavabo és per aquí o de demanar un desbocat grup escolar que respecti el silenci.
13: La lien una mica i estan en su prime, com dic jo, i les noies, pues, a veure quién és el más chulo. I dius al tuto i fora, ja no hi ha noi.
12: També he de demanar a un turista que la propera resisteixi l'impuls de tocar una escultura o d'intentar resoldre preguntes.
11: Tu treballes aquí?
16: Sí, sí, treballo aquí. I ells et van preguntant si tu saps això, si saps allò. Clar, jo a vegades, si els puc ajudar amb segons què, doncs a mi no em costa.
12: A vegades omplir el temps amb música o creant les teves pròpies històries mentals sobre els visitants també és una distracció.
13: Quan t'has avorrit, pues veus a la dona que està en el marit o el que sigui i rius una mica, o veus algun que va, dius, aquest vol pinxar-se la noia i a veure si cau o no cau, te fas la broma tu mateix, fas una mica d'història tu i se passa millor, i si no, bueno, en el mòbil pues és una ullera la música i una mica de música i ja està.
12: També escoltar històries d'antics habitants del museu.
16: I explicaven les seves anècdotes de quan elles eren nenes del pati, dones, i t'explicaven la història de quan elles vivien aquí, que els hi tallaven els cabells i anaven com amb trajes, bueno, com els nens del pijama de ratlles, no?
12: O en el cas dels nens i les nenes, les converses poden ser d'allò més sorprenents, segons la Pilar.
15: Que em va venir un nen a l'exposició extraterrestre i, per exemple, ja sabia totes les distàncies llum que hi ha entre la Terra i tots els planetes del sistema solar, que és una informació bastant específica.

0: Lluís Gavaldà cantava en aquest tema immens dels Pets la història d'amor d'un enamorat responsable de sala. Es calcula que de mitjana el temps d'observació d'una obra d'art és de 28,63 segons, tot i que, com explica el Juan, al CCCB hi ha de tot.
1: Hi ha gent que es tira tela marinera. Entran a millor a les 3 de la tarda, són les 7 i dius, però està aquí encara aquest o aquesta? Que s'ho miren, però molt bé, que se nota que li agrada. I hi ha una altra gent, entran, fu, 4 fotos, adeu. I el guiri és igual.
0: Pel Juan i la Mar, aquesta feina els hi ha regalat un munt de coneixements.
1: Sí, sí, la ve i me la conec de memòria. Estic tot, quasi tot el dia allà i, clar, la coneixes ja i coneixes l'obra, l'autor, a les que fan la visita guiada, els que venen sempre.
2: He après molt. M'he culturitzat una pila, perquè amb tot, en cada expo és un món i cada expo té la seva essència i cada expo t'explica moltes coses. Amb la IA, amb lo de Marte, amb el del cervell, que va ser superinteressant aquesta exposició.
0: Però què succeeix si una persona passa fins a 8 o 12 hores diàries davant d'una obra d'art? Doncs dependrà de l'obra d'art. Per exemple, en una exposició dedicada a Sade, l'energia a la sala era percebuda fins i tot pels animals de companyia.
2: Jo no sabia de què anava, l'exposició, però quan jo vaig entrar allà, se'm van ficar els pèls de punta com... Buah! No puedo, perquè clar, com que també treballo així energèticament, és com que lo noto, vibres males o vibres més bones. I em va impactar molt que un gosset arrossegant-se, que no volia entrar, però que no volia entrar. I això em va impactar perquè vaig pensar, mira, ell ho nota, no?, aquesta mala vibra.
0: Uns custodiadors i custodiadores de l'art que no només protegeixen les obres, sinó que també observen com nosaltres les vivim. Històries humanes a les que avui ens hem apropat i que la propera vegada que visiteu un museu, esperem que us mireu amb uns altres ulls. Doncs els proposem visitar l'exposició temporal This is Pop, una mostra que reuneix obres d'alguns dels grans artistes del moviment Pop Art i que es pot visitar fins al 4 de juliol a la Casa de la Cultura de Girona, Gemma Esteve.
3: La mostra ens porta de viatge al Regne Unit de finals dels anys 50, on neix el pop art amb obres d'artistes com Peter Blake o de l'escultor Eduardo Paolozzi. D'aquí salta als Estats Units, on el moviment arriba a la seva màxima explosió de la mà d'Andy Warhol amb els seus mítics retrats de Marilyn Monroe o les llaunes de sopa Campbell, una crítica al consumisme de masses. Antonella Montinaro n'és la comissària.
4: El pop británico pues trabaja como más en el collage, un estilo de reflexión. Y el pop americano igualmente tiene ese punto de reflexión, de crítica al consumismo, pero es como mucho más publicitario.
3: L'exposició també mostra com el pop art es va adaptar a Espanya durant el franquisme amb col·lectius com Equipo Crónica o Equipo Realidad que van utilitzar l'estètica pop per llançar missatges socials i polítics.
4: Podemos apreciar en la ropa esa referencia a la situación histórica de España, podemos apreciar un traje militar, ¿no? Y un poco esta denuncia se encuentra en todos estos artistas. Las obras de Equipo Realidad son todas muy oscuras.
3: En total, 64 obres d'una trentena d'artistes, alguns contemporanis vinculats a la cultura pop, com Shepard Fairey, autor del famós pòster de Barack Obama, o Banksy, del qual es pot veure una portada dissenyada per a la banda Blur, una exposició que converteix Girona en un petit epicentre del pop art.
0: Passen uns segons de 3:45, és moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Esports.
6: Amb l'Espanyol per fi salvat després de dues victòries consecutives, la segona i a Pamplona contra Osasuna, i el Girona vença de jugar la permanència en un partit a caixa o faixa contra l'Elx aquest diumenge, després de perdre ahir a casa de l'Atlético de Madrid. A aquesta hora estem pendents del Barça per doble motiu. Un perquè en qüestió de minuts s'ha de fer oficial la renovació del contracte de Hansi Flick i l'altre perquè hi ha preocupació per una possible lesió de Fermín. Un Barça que ahir va batre el rècord de victòries a casa en una temporada guanyant per primer cop a la història 19 de 19, és a dir, tots els partits. En parlem de seguida de tota l'actualitat futbolística i també poliesportiva amb la Lliga ACB de bàsquet i el motor després que Àlex Márquez hagués de passar a nit pel quiròfan pel seu accident al Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló. Comencem. I com dèiem, a aquesta hora estem pendents de l'anunci oficial de renovació d'Aflic, que s'ha de fer doncs, en tot cas en uns minuts, i també de l'estat físic de Fermín, que sembla que va sortir doncs, amb algunes molèsties ahir del partit, del darrer partit a casa, i es parla d'una possible lesió. L'anunci sobre l'entrenador alemany està previst a les dues i el nostre company Jorge Agüero es troba a les instal·lacions del club. Jorge, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Marga? Molt bona tarda des del Museu del Barça, on fa no res, escassament 10 minuts, hem tingut el president en funcions Rafa Juste, el tècnic del primer equip Hansi Flick i també el capità Ronald Araujo dipositant a les vitrines doncs, les dues copes guanyades aquesta temporada, la Supercopa d'Espanya i la Lliga número 29 del Barça. Ha estat un acte molt petit i bueno, doncs, tot ha sigut un 3 i no res. Anem amb l'informació, començant pel fet de Hansi Flick, el que s'espera que sigui oficial doncs, d'aquí a qüestió de minuts, perquè a les dues de la tarda, en el despatx del president en funcions, Rafa Juste, té la signatura del seu nou contracte, un contracte doncs, que, com venim explicant des de fa dies, en principi lligarà el tècnic alemany per les dues properes temporades amb el Barça, amb opció d'una tercera, és a dir, renovaria fins 2028 amb possibilitat d'ampliar una temporada més, això ja en funció de diverses clàusules. I el tema de Fermín, que ho treia a Mundo Deportivo sí, aquest matí, sí. Doncs ja sabeu que ahir el jugador andalús es va retirar, va ser substituït en el descans del partit contra el Betis per molèsties. Bueno, doncs aquestes molèsties són al peu dret i el que sí que se sap, perquè ens ho ha confirmat el club, és que li estan fent proves. Deia Mundo Deportivo que podria tratar-se d'una lesió al cinquè metatarsià del peu dret i doncs no cal, Marga, posar-se ni molt menys en el pitjor dels escenaris, però si fos una lesió greu, doncs val a dir que la possibilitat, la presència de Fermín en el proper Mundial doncs, estaria una mica entredita.
6: Doncs està clar, i d'aquí doncs, la preocupació, sobretot del jugador i del seu entorn, perquè hi ha un Mundial a tocar, i bé, la temporada del Barça ja s'ha acabat pràcticament, queda un partit, però està tot fet. Però veurem si Fermín pot o no disputar aquest Mundial. De moment, el que deies, no ens posem en el pitjor perquè hem d'esperar les proves que li faran
5: i el comunicat
6: que pugui fer el club.
5: És el que ens ha transmès el club aquest mateix matí, quan ja dic que els companys de Mundo Deportivo han tret aquesta notícia. Sí que el club confirma doncs, que efectivament alguna cosa té el peu al migcampista nascut a Huelva, al Campillo, i que, per tant, se li han de fer proves i doncs, el més seriós, diguéssim, seria doncs, esperar, abans de fer cap tipus d'especulació, esperar el resultat d'aquestes proves.
6: Doncs esperarem el resultat de les proves, també esperarem aquest anunci oficial de la renovació, que ja sap tothom que serà així, de Hansi Flick, tot just quan acabem el nostre temps d'esport a les dues de la tarda. Ens ho explicaràs, gràcies, Jorge.
5: Molt bé, Marga, fins ara.
6: Fins ara. Tot després del darrer partit del Barça aquesta temporada de Lliga al Camp Nou, on l'equip aconseguir una fita històrica, ser el primer en guanyar 19 partits, tots els de la Lliga d'enguany, a casa. Cal dir que hi ha doncs, informacions, evidentment és cert, que parlen que als anys 80, quan l'equip del Buitre, el Real Madrid, va guanyar tots els partits a casa, al Bernabéu, però van ser 17 de 17, perquè hi havia menys equips a la Lliga. Per tant, des que la Lliga té els equips que té actualment, mai ho havia aconseguit ningú. I el Barça ho va fer guanyant el Betis per 3-1 en un partit ja intranscendent pel que fa al resultat i que tancava la penúltima jornada de Lliga, però això sí, amb un gran protagonista i un moment emotiu, Robert Lewandowski, que s'acomiadava del Camp Nou així.
7: Moltes gràcies per venir avui. Per a mi és un dia molt emocionant i molt difícil. Però quan llegué a Barcelona sabia que aquest club era grande. Pero por vuestro cariño ha sido increíble. Desde el primer día me sentí aquí en Barcelona y también en este campo como en casa. Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre.
6: Doncs amb aquests i molts altres aplaudiments, perquè va seguir el discurs que va acabar amb un visca el Barça, visca Catalunya, aquest emotiu comiat, que va ser un acte ben bonic al damunt de la gespa del Camp Nou, amb la seva família, amb la seva dona i les seves filles. El polonès havia anunciat abans, amb un emotiu vídeo, la seva marxa del club després de 4 anys, i va dir que seria culer per sempre, amb llàgrimes del futbolista, la seva família i també del president Laporta, que estava amb l'actual president Rafa Juste sobre el terreny de joc. Per tant, moments bonics, moments de comiat i moments de saber què passa amb Fermín al Barça. Però si algú estava content, satisfet i feliç ahir va ser l'Espanyol, que va aconseguir finalment la desitjada permanència amb la seva victòria a Pamplona per 1-2 davant un Osasuna que continua en la lluita per evitar el descens a manca d'una jornada. L'equip blanquiblau respira per fi després d'una primera volta d'insomni i una segona increïblement negativa que va cloure per fi ahir. Jaume Riel, bona tarda.
8: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, després d'aquesta victòria que ara comentaves contra Osasuna, a Pamplona, 1-2, amb gols de Carlos Romero i Quique García, l'equip blanquiblau aconsegueix la permanència a una setmana d'acabar la Lliga. De fet, l'entrenador Manolo González reconeixia que pensava que, com la temporada passada, la permanència s'hauria d'assolir, s'hauria de lluitar fins l'últim dia. El tècnic blanquiblau, molt satisfet, explicava la lliçó que ha après ara aquesta temporada de tant patiment.
9: És la millor experiència que m'emporto aquest any, que hòstia, quan les coses van malament has de confiar, has de seguir, encara que sigui complicat. També és veritat que els jugadors i el club han confiat, que això també, i, bueno, i molts de vosaltres també, que això és d'agrair, perquè no és fàcil. El vaixell sempre pugem quan va con la mar en calma. Quan has d'anar a Formentera i agafes els ràpids no agrada tant.
8: Sobre el seu futur, sobre la seva continuïtat al capdavant de l'Espanyol, Manolo González deixava ben clar que la seva intenció és seguir.
9: Tinc un tracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors.
8: Després de 19 jornades sense guanyar, han arribat 2 victòries seguides, Marga, contra l'Atlètic Club a l'RCD Stadium i contra Osasuna ahir. Són 6 punts que permeten l'Espanyol ja no jugar-se la permanència, tal com estem explicant, però també aspirar a tenir plaça europea. Necessita,
6: curiós,
8: això sí, una autèntica carambola molt improbable. Els de Manolo González han de fer els deures i guanyar la Reial Societat a l'última jornada. Necessiten que Osasuna s'imposi al camp del Getafe per 2 o més gols, que l'Alavés, que no ha jugat res, sumi una victòria contra el Rayo Vallecano, i que el Barça, que tampoc jugarà absolutament res a l'última jornada, tregui els 3 punts de Mestalla contra el València. Molt difícil, però no impossible. Avui i demà els jugadors tenen festa. Dimecres tornaran a la feina ja per preparar aquesta última jornada de Lliga.
6: Doncs després de temps patir, no només estan salvats, sinó que fins i tot, difícil, però no impossible,
8: podria somiar amb Europa
6: les paradoxes del futbol. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: I qui no pot deixar de patir, ni molt menys, és el Girona. La seva història en aquesta lliga és capicua, va començar fatal, va estar moltes setmanes en descens, va millorar, i quan semblava que no hauria de patir, tot es va espatllar fins al punt que després de perdre i el Metropolitano haurà de jugar-se literalment la vida diumenge contra l'Elx. Un partit a caixa o faixa. En Josep Guardiola, bona tarda.
10: Bona tarda, bàsicament perquè el Girona porta 7 jornades consecutives sense guanyar. Ahir va tornar a perdre, com deies, el Metropolitano, 1-0. Un Girona que va rematar a porteria, però que va fer-ho de manera innocent i de manera molt tova, que no va posar pràcticament en perill o blanc, i això li va costar una derrota que, efectivament, el porta a jugar-se la vida aquest pròxim dissabte a casa davant de l'Elx. Guanyar significarà mantenir-se primera, perdre significaria baixar a segona divisió. Aquest moment l'analitza d'aquesta manera el tècnic Michel Sánchez.
11: El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada. Porque, como has dicho tú, de lo malo malo, el empate de hoy, si hubiera marcado la última Estuani, nos obligaba a ganar también. Entonces, la sensación tiene que ser de convencimiento en algo que yo creo que en los 2 últimos partidos hemos hecho bien, que es mirar a la cara al rival e ir a por él.
10: I Michel ja va aprofitar la roda de premsa posterior al partit per començar a enviar missatges de cara al pròxim dissabte. Aniran d'entrada pel rival.
11: Competiremos de la mejor manera, buscando portería rival y yendo a por ellos. Vamos a ir a por ellos. Necesitamos la victoria y vamos a luchar por ella.
10: D'ahir també que de la lesió d'Alejandro Francés, caldrà veure què té a la central. Tampoc van jugar Lemar i Hugo Rincón per diversos problemes físics. També caldrà veure si es recuperen de cara a aquesta última jornada. Serà llarga la setmana Marga de Girona, fins segur. Que no arribi el partit dissabte a les 9 del vespre.
6: En horari unificat, molta sort pel Girona. Gràcies, bona tarda.
10: Bona tarda.
6: I abans d'acabar el futbol, dic que el Real Madrid ha anunciat que el seu capità, Dani Carvajal, no continuarà la propera temporada i deixa així el club blanc. En bàsquet, a la Lliga CB, victòries ahir del Lleida, aquesta salvadora, el Joventut i el Barça, les del Blaugranes, enmig dels rumors de marxa de Xavi Pascual. Dani Esclusa, bona tarda.
12: Bona tarda, Marga. Cinquena victòria consecutiva a la CB per un Barça que busca la segona plaça de la classificació de cara als play-off. De moment és tercer, darrere de Luca Múrcia pel bàsquet average, a manca de dues jornades per finalitzar la fase regular. Ahir triomf en un bon partit a la pista del Tenerife, 97-102, però sens dubte del que més es parla ara l'entrenador torn blaugranes d'aquesta possible marxa a final de temporada d'un Xavi Pascual que era, diguem-ne, que poc contundent a l'hora de desmentir aquesta situació.
13: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
12: Recordem que en aquests últims dies ha agafat molta força la hipòtesi que Alda Gavà serà el nou tècnic del Dubai per la propera temporada. D'altra banda, la gran notícia del dia la va donar el Haio Post Lleida, que va segellar la seva permanència a l'ACB després de derrotar el Dreamland Gran Canària 75-72 al pavelló Barris Nord. El tècnic Gerard Encuentra es mostrava molt feliç per l'objectiu aconseguit.
14: Ara estic agotat, però estic molt feliç d'haver-ho aconseguit. La Lliga ACB és duríssima i jo crec que avui és un èxit per a tota la ciutat i tot el territori, no? Jo crec que estem molt contents de poder gaudir un any més de la millor Lliga d'Europa.
12: Un altre que té gairebé a tocar el seu objectiu és el Joventut, que va guanyar 81-89 a la pista del Real Madrid i que estaran als play-offs de la CB.
6: Gràcies. Darrera hora que ens explica el Jorge Agüero des de les instal·lacions del Barça sobre Fermín. Jorge?
5: Doncs, Marga, es confirma la pitjor de les notícies. Ens diu el club que, efectivament, Fermín López té trencat, ha patit una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, que, per tant, el jugador s'haurà de sotmetre a tractament quirúrgic i això, doncs, Marga, com a mínim, són 3 setmanes de baixa. Déu-n'hi-do. Per tant... Uh-huh. El que s'estava especulant en principi, sí, però que confirmaven, donaven per confirmat els companys de Mundo Deportivo aquest matí, la possibilitat de que el Mundial perilli per Fermín López, doncs serà malauradament així pel migcampista andalús.
6: Doncs ho sentim molt per ell. Gràcies, Jorge. Bona tarda.
5: Fins ara.
6: I parlant de lesionats, Àlex Márquez va haver de passar ahir pel quiròfan després del Gran Premi de Catalunya molt accidentat. Fran Robert, bona tarda.
15: Bona tarda. Afortunadament arriben bones notícies des de l'Hospital General de Catalunya. L'equip Gressini ha informat que va ser operat amb èxit de la fractura que es va fer ahir a la clavícula dreta i està previst que aquesta mateixa tarda Àlex Márquez rebi l'alta mèdica i voli cap a Madrid on hi té la residència. Ara bé, els terminis de recuperació són bastant incerts, no pas per com evolucioni de la clavícula, sinó per com ho faci de la fractura marginal a la C7, que és l'última vèrtebra cervical. Per tant, estarem molt pendents.
6: Doncs molt pendents. Li desitgem també una ràpida recuperació. Gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: I abans d'acabar, el bàsquet Girona ha tancat la renovació del seu tècnic, Roberto Íñiguez, per l'equip Espar Girona, per l'equip femení. El tècnic basc continuarà al capdavant de la banqueta després de segellar una gran temporada 2025-2026 en doncs, la segona posició a la Lliga i també la seva bona marxa a la competició europea. És tot. Bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este lunes postelectoral en el que el ganador de las elecciones andaluzas, el popular Juanma Moreno, ha expresado que no quiere gobernar con nadie, que solo un puñado de votos les han hecho perder la mayoría absoluta y quedarse a 2 de los 55, pero no la confianza de gran parte de los andaluces. Por eso no considera, dice, fundamental a Vox, pero los de Abascal dicen que les dan igual 8 que 80, que votos son votos y a ellos les han dado 15 escaños, uno más, y no van a desaprovechar la oportunidad. A la izquierda, la fórmula socialista de mandar cara conocidas a los territorios no está funcionando, aunque la debacle es menor que en otros territorios, el resultado de María Jesús Montero es el peor del partido en la comunidad. Y a su izquierda, aunque mantienen sus 5 escaños, la alianza que integra a Sumar, Podemos Izquierda Unida, no acaba de arrancar frente a sus antiguos socios de Adelante Andalucía, que obtienen el favor de los votantes del espectro, pasando de 2 a 8 escaños. Lo que está claro es que los próximos días no van a ser tan plácidos para los populares como se espera. Se abre la negociación Sevilla. Ana López, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La 13ª legislatura del Parlamento andaluz será con Vox o no será, pero aún está por ver si será con reparto de sillones en el gobierno. El popular Juanma Moreno asegura que hay margen para gobernar en solitario.
3: Creo que nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario, pero sobre todo yo lo digo como una reflexión incluso para propio Vox. No tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón.
2: Sea lo que sea, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, advierte de que todo pasa por aceptar la prioridad nacional. De momento no hay contactos. El 11 de junio se constituye el Parlamento. Será el presidente o presidenta quien proponga al candidato la investidura, aunque eso no significa que el pleno sea en 15 días. Por lo tanto, la celebración podría retrasarse hasta mediados de julio. Lo que se confirma, al menos en estas primeras horas, es que la socialista María Jesús Montero será la líder de la oposición. Deja su escaño en el Congreso para ocuparlo en el Hospital de las Cinco Llagas. Ni por Andalucía ni Adelante están dispuestos a abstenerse para evitar un gobierno con la ultraderecha en Andalucía.
0: Ahora analizamos con profundidad a partir de media esos datos. Lo van a hacer a continuación, por supuesto, nuestros compañeros del Centro Territorial de los Centros Territoriales de Andalucía, que también, bueno, han dejado ese sorpaso de Adelante Andalucía a sus antiguos socios, mientras que también, bueno, veremos cómo se ve desde Madrid, donde Podemos asegura que trabajará tras las andaluzas para construir una izquierda estatal ilusionante. A nivel nacional también el PP, tras haber recibido a Moreno con una gran ovación en la calle Génova, pasa a la siguiente pantalla. Feijóo no habla ni de Vox ni de negociaciones. Para el líder del PP esto abre ya la veda para las generales.
4: El deseo de cambio de los españoles. Ellos no pueden ni comprarlo, ni taparlo, ni controlarlo. Queridos compañeros, queridas compañeras, España quiere cambio y el cambio está más cerca.
0: Desde el Partido Socialista, bajo perfil en la autocrítica, apuntan a Feijóo, Montse Míguez o Jon Ferraz.
5: Y lo que ha conseguido es, primero, acercarse más a la ultraderecha y, segundo, consolidar ese matrimonio entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué? Que nadie se engañe. Ese es el gran fracaso que ha traído Feijóo a la política nacional.
0: Del exterior aumentan las especulaciones sobre el fin del alto el fuego en Próximo Oriente después de que, tras una conversación telefónica con Irán, Donald Trump haya asegurado que a Irán se le acaba el tiempo para negociar y Netanyahu haya dicho que Israel está preparado para cualquier escenario. Los efectos en la economía del cierre del estrecho de Hormuz siguen aumentando. Lo analizaremos también a partir de 12:30. Vamos a ver cómo están bolsas y mercados. David Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Movimientos muy ligeros ahora mismo. Retrocesos leves en general a medida que se alejan de los mínimos del día tras una apertura esta mañana claramente en rojo. Ahora mismo el IBEX 35 retrocede una décima porcentual y se mantiene por encima de los 17.600 puntos. Wall Street apunta a que abrirá en negativo con el aumento de tensión entre Estados Unidos e Irán de fondo. El petróleo vuelve a repuntar, el crudo Brent de referencia en Europa ronda los $110 por barril y los inversores también miran a los bonos. La rentabilidad que ofrece la deuda de las principales potencias del mundo sube con fuerza a medida que se prevé un repunte de la inflación por el aumento de los costes energéticos.
0: Gracias, son noticias del 18 de mayo. Hay más, Rosa Peralta. Serna, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sandra.
7: Y lo primero es un nombre propio, Shakira, tras un largo litigio con el fisco. La Audiencia Nacional da la razón a la cantante y anula las sanciones que se le impusieron por no haber tributado en nuestro país en el año 2011. Hacienda deberá devolverle 60 millones de euros, aunque ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Usuaria Astorza, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Sí, 60 millones de euros más intereses, lo correspondiente a la liquidación de impuestos del año 2011. Pese a la dura inspección de Hacienda, la justicia no ha podido comprobar que Shakira residiera en España más de la mitad de ese año. Solo están acreditados 163 días, lejos de los 183 que sí le habrían obligado a pagar aquí. La agencia tributaria recurrirá la sentencia al Supremo. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, el sindicato de los técnicos de Hacienda, en declaraciones a Radio 5.
9: Esos medios están hablando de resultado final, de que Shakira ha ganado a la agencia tributaria toda esta cuestión, y hay que aclarar que solo se refiere al 2011 y no a los delitos fiscales que fueron admitidos por ella y que por tanto son firmes de 2012 a 2014.
8: Shakira gana esta batalla, pero perdió la anterior. En 2023 fue condenada por fraude fiscal, pagó una multa millonaria para evitar 3 años de cárcel.
7: Y hablando de pagos, pero de otro tipo, desde hoy ya es posible utilizar Bizum en algunas tiendas. El sistema, que permite hacer pequeñas transferencias entre particulares o en comercios electrónicos, se va a ir implantando también en los físicos. Bastará con acercar el teléfono al datáfono.
10: Inicialmente estamos acostumbrados a la tarjeta, pero ¿por qué no?
11: No me parece mal.
12: Yo no pago nada. Con la tarjeta sí, pero con el móvil no pago nada.
11: Igual voy a seguir
7: por
11: pagando.
7: Por ahora solo algunos bancos han activado esa función, el resto se van a ir incorporando gradualmente. A partir de media se lo contamos en detalle. Además, este lunes estamos atentos a la segunda PCR que se les va a realizar a los 13 españoles que siguen aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por el antivirus. Por cierto, que el crucero Ondius ha llegado esta mañana al puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde va a ser desinfectado. Y sobre el brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo, las autoridades elevan a 90 las muertes causadas probablemente por el virus. Uno de sus investigadores lamenta la tardanza en detectarlo.
13: Esta epidemia se ha detectado con mucho retraso, con demasiado retraso, porque cuando detectaron los casos, enviaron las muestras a un laboratorio que utilizó las técnicas de detección que teníamos para el brote de otra cepa del virus en 2018.
7: Y una parada más en este Día Internacional de los Museos. Lo vamos a celebrar después en el Tiempo de la Cultura, recorriendo algunos de ellos. Pero aquí va un pequeño aperitivo, y lo de pequeño es literal, Sandra. Les invitamos a descubrir el Museo Mundial de Miniaturas. Está en Bruega, en Guadalajara, y guarda diminutos tesoros, desde pulgas disfrazadas hasta cuadros pintados en un grano de arroz. Nos cuenta su historia María Antonia del Ojo.
14: 35.000 miniaturas atesoró en sus viajes por 30 países Juan Elegido Millán. Era ilusionista y mentalista, conocido artísticamente como Profesor Max. Esta inmensa colección fue recuperada por su hermana Rosa, pero no fue hasta 2011 cuando el convento de San José de Brihuega abrió una muestra con solo una pequeña parte de estos mini tesoros, algunos récord Guinness, una exposición que dirige el sobrino del Profesor Max, Javier Sánchez.
15: Suelen gustarle las pulgas disecadas y vestidas, que están vestidas de novios. El grano de arroz lleva mucha aceptación, que es con la última cena. Y luego, sobre todo, claro, el que hay que ver a través de un microscopio, que es el retrato de Andrés Bello, el ilustre venezolano, en la cabeza de un alfiler.
14: Javier sigue con la tradición familiar, esperando sacar a la luz todo el material atesorado durante años por su tío.
0: Y antes de la crónica deportiva de este lunes, una noticia que acabamos de conocer. Felipe VI irá al partido de la selección española con Uruguay el día 26 de junio en Guadalajara, invitado por la FIFA y por México, una vez reconducidas las relaciones. Lucía Yeste, buenas tardes.
16: Sí, ¿qué tal? Lo acaba de confirmar Zarzuela. El rey va a asistir al partido de fútbol que la selección española jugará en Guadalajara, México, dentro del Mundial el próximo 27 de junio contra Uruguay. Felipe VI atiende así a la invitación que le hizo la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una vez superados los desencuentros diplomáticos entre los dos países de los últimos años. El rey ha recibido también la invitación del presidente de la FIFA. Guadalajara es la capital de Jalisco, uno de los estados mexicanos con mayor inseguridad.
0: Bueno, y queda una semana para que Luis de la Fuente presente la lista definitiva de jugadores que irán al Mundial, y se le ha presentado un problema a Daniel Ampuero. Buenas
17: ¿Qué
0: tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. El jugador del FC Barcelona, Fermín López, se ha hecho pruebas esta mañana. Tiene una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, el dedo meñique. Tiene que pasar por quirófano y aunque no se hablan de plazos, es evidente que se va a quedar fuera del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Además, a esta hora está previsto que comience el acto privado de renovación de Hansi Flick para las dos próximas temporadas al frente del banquillo del Barcelona. En el Real Madrid, anuncio del club, el capitán Dani Carvajal no va a seguir en el equipo la próxima temporada. Después de 13 cursos en el primer equipo, Carvajal dice adiós al club donde se formó desde la cantera, en el que todavía es su club. Esta semana sigue abierto el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Real Madrid y la Junta Directiva. El plazo oficial es hasta el sábado, pero la candidatura se tiene que comunicar antes del día 21, con lo cual el reloj corre en contra de todos los candidatos, menos para el presidente actual.
11: Pues muchísimas noticias, como ven, más a partir de media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
18: Adición Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
19: Bona tarda. Govern i Esquerra encarrilen els pressupostos. Salvador Illa i Oriol Junqueras han presentat avui els detalls de la nova línia del tren orbital, un projecte ferroviari plantejat fa dècades que planteja la connexió ferroviària des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, passant per Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, i tot plegat sense passar per Barcelona. Sentim Illa i Junqueras.
20: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord.
21: Constatem que Catalunya ha de gestionar els reptes i les dificultats del seu dia a dia.
19: Els republicans han convocat un Consell Nacional aquesta tarda per avalar aquest i d'altres pactes amb els socialistes que planen el camí per l'acord pressupostari. I pel que fa als comuns, l'altra pota del pacte. Demanen millores en matèria d'habitatge i mobilitat al seu respectiu acord i adverteixen al govern que no doni per fet el seu suport. La previsió de l'executiu del PSC és aprovar els pressupostos aquesta mateixa setmana, si res no canvia, i poder convalidar-los al Parlament el proper mes de juliol. De seguida ho ampliem. Abans repassem la informació de servei. A aquesta hora estem pendents de l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
22: Hola, bona tarda. A aquesta hora la incidència més destacada és l'accident que ha passat aquest matí a l'autovia 2, tram d'Òdena. Ara mateix l'autovia 2 la tenim tallada a l'altura de Jorba. En aquesta zona es fan desviaments per la sortida 549 de l'autovia 2 en sentit Barcelona. Per tant, continua aquest tall, com dèiem, accident d'aquest matí per part d'un camió. A banda d'aquesta incidència, a l'autovia 2, ara ens ha entrat un accident a la C58, a l'autopista del Vallès, d'entrada a Barcelona, a tocar del nus de la Trinitat. Hi ha un carril tallat al trànsit per rendre retencions de 2-3 quilòmetres en aquesta autopista C58 entre Montcada i Reixac, i el nus de la Trinitat aturades per accident d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
19: I pendents del canvi de temps, nou xàfecs aquest matí que a la tarda es desplaçaran cap a l'àrea de Girona. Aiment, Noelia García.
23: Avui dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles precipitacions. Atenció a Barcelona i a Girona, on s'esperen ruixats i tempestes localment forts. Es podran acumular 20 o 30 litres per metre quadrat durant una hora. Atenció a les temperatures. Avui comencen a pujar i aquest ascens continuarà durant els pròxims dies. Tindrem una setmana amb dies de calor i temperatures més pròpies de l'estiu. De moment, avui màximes de 26 graus a Lleida, 22 a Barcelona, 21 graus a Tarragona i 20 a Girona.
18: Edició migdia. Mireia Moreno.
19: El govern, Esquerra i Comuns encaren una setmana decisiva per segellar els pressupostos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, han escenificat aquest migdia l'acord per la construcció de la línia orbital ferroviària. Un projecte presentat a Sant Sadurní d'Anoia que obre la porta a l'entesa entre ambdós per aprovar els comptes. Allà s'hi troba la nostra companya, Lorena Enns, amb l'assistència tècnica de l'Enric Martí. Bona tarda.
24: Bona tarda. Si el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, exhibeixen l'acord per la línia orbital ferroviària, es tracta d'un reclam dels republicans clau per sentar les bases d'un acord pressupostari a Catalunya. El president agraït a Junqueras el seu sentit de país, el republicà, de la seva banda, ha titllat l'acord d'aposta central per canviar, ha dit, el model de país.
20: Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords, ho agraeixo, agraeixo de tot cor.
21: Per tant, és una aposta central, és una aposta decisiva pel conjunt del nostre país. Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
24: Les negociacions entre ambdós són hermètiques, però a poc anem coneixent els detalls d'aquestes converses. A pactes com el de la línia orbital i el de la societat mixta, que ha de garantir les inversions a Catalunya, amb dues qüestions ja tancades entre Esquerra i el govern, se sumen ara també la governança del Consorci de la Zona Franca, amb majoria catalana, i el reforç de l'Agència Tributària Catalana, amb un pressupost de 500 milions d'euros fins al 2029. Amb aquests acords sobre la taula, ara la pilota està a la taulada d'Esquerra. El Consell Nacional dels Republicans haurà de decidir aquesta tarda si avala que es donen les condicions per aprovar els comptes. De rebre el vistiplau, el focus es traslladarà al Palau de la Generalitat, on demà dimarts Illa i Junqueras rubricaran, aquest cop sí, si no hi ha un gir de guió, l'acord pressupostari.
19: Amb la línia orbital, el govern recupera un projecte guardat en el calaix des de fa temps, proposat per primera vegada en època de Pasqual Maragall. L'executiu socialista defensa que és una solució al dèficit en infraestructures que ha acumulat Catalunya durant dècades i que permetrà avançar cap a una xarxa ferroviària més descentralitzada i així arribar a més municipis. Explica'ns, Cristina Martín.
1: Una nova línia ferroviària que connectarà ciutats del Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme sense passar per Barcelona. Una proposta que vol solucionar la saturació actual dels túnels de la capital catalana, el de Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona.
1: Amb un total de 120 quilòmetres, seguirà el recorregut del quart cinturó. Més de la meitat seran vies de nova construcció, tal com expliquen fonts del govern. Anant des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró, la línia orbital tindrà 40 estacions, de les quals 23 seran noves. El calendari s'allargarà durant 15 anys, fins al 2041. Les primeres passes es faran a la R8, que connecta Martorell i Granollers, on es duplicarà la capacitat. Amb una inversió de 5.200 milions d'euros, s'espera que aquesta línia mogui 30 milions de passatgers anuals. Segons càlculs de la Generalitat, això l'equipararà amb les línies amb més usuaris, com la R1 i la R4.
19: Doncs tot això és el que han pactat Esquerra i PSC. El dels pressupostos, però, és un acord a tres bandes, i els comuns són la tercera pota. Els morats es reuneixen avui també amb el govern per millorar la seva banda de l'acord, que gira al voltant de l'habitatge i la mobilitat, i alerten a Illa que no doni per fet el seu suport. Helena García.
4: Sí, toc del soci petit. Bona tarda, però indispensable. Els comuns alerten Illa que no doni el seu suport als pressupostos per descomptat.
5: Sí. Llancem un avís molt clar al govern, que no donin ni calendaris ni acords per tancats.
4: Just abans de reunir-se amb la consellera Romero Economia per millorar l'acord del febrer, que els del BIAC condicionen de legislatura fins al 2028. Conscients que Illa no en tindrà més, amb Catalunya i l'Estat abocats a un nou cicle electoral. D'aquí que banda dels 600 milions d'euros pel pla de barris, els del BIAC reclamen al govern la reconversió de l'R a aeroport i estendre-la als Vallesos.
5: La reconversió de l'R a aeroport, no només per guiris.
4: Mobilitzar habitatge de protecció oficial.
5: Tenim l'estimació que això podria mobilitzar 27.000 habitatges de protecció oficial només a la ciutat de Barcelona.
4: I un impost a les grans fortunes del 2% des del Congrés. Conscients que no serà fàcil, els socis reuneixen l'executiva aquesta tarda a l'espera del Consell Nacional d'Esquerra. Emplaçats demà els grups a conclave prèvia a la bilateral Estat Generalitat. I a dijous per l'acord definitiu.
19: Doncs de la seva banda, Junts acusa Esquerra de donar suport als pressupostos d'Illa a canvi de res, diuen, i retreuen la hipocresia dels socis del govern de demanar dimissions per la infiltració dels Mossos en assemblees docents i a la setmana següent avalar els comptes de l'executiu. El portaveu és Josep Rius.
6: Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crosa del govern de Salvador Illa.
19: La CUP emplaça Esquerra a no donar carta blanca, diuen a Illa, amb els pressupostos, mentre no s'escoltin les demandes dels docents i el govern assumeixi responsabilitats per les infiltracions de Mossos.
25: Està temps de decidir si vol estar al costat de drets fonamentals, al costat d'un govern que ens està dient que aquí no passa res, al costat de la comunitat educativa, o si està donant doncs carta blanca al PSC.
19: Santiam Su Moreno. I des del món econòmic, Foment del Treball demana a PSC i Esquerra que arribin a un acord per pressupostos, però que aquest acord no comporti més pressió fiscal. Josep Sánchez Llibre.
26: Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
19: Sánchez Llibre ha estat proclamat president de la patronal aquest dilluns per tercer mandat consecutiu.
18: Edició migdia. Mireia Moreno.
19: Nova jornada de vaga al sector educatiu. Avui ha tocat el barcelonès. Unes 150 persones s'han manifestat al centre de Barcelona en una protesta passada per aigua. Demanen a Educació que escolti les seves demandes abans que demà torni a reunir-se a la mesa sectorial i també reclamen a Esquerra i a Comuns que incorporin les seves reivindicacions en les negociacions dels pressupostos. Seguint la manifestació, hi ha estat la nostra companya Marga Esparza.
2: La pluja no ha pogut aturar la manifestació dels docents, una manifestació que ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha arribat fins a l'edifici del Departament d'Educació a la Via Augusta de Barcelona. I és que avui la protesta és als centres educatius del barcelonès. Reclamen la millora de sous, la reducció de les ràtios i més personal per poder atendre la diversitat. Els sindicats convocants demanen que l'assignatura dels pressupostos posi en primer pla les necessitats d'aquest col·lectiu. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa.
2: I asseguren que no aturaran ni les vagues ni les mobilitzacions fins que no s'arribi a un acord. Dimecres tenen la reunió de la mesa sectorial per mirar d'apropar posicions.
19: 10 minuts i seran 2:15 de la tarda. En pàgina econòmica, frenada al mercat immobiliari. La compravenda d'habitatges recula un 2% al març fins a superar les 61.000 operacions i tanca en negatiu el primer trimestre de l'any. Climent Sabater.
8: Malgrat que el mercat desaccelera, la xifra de vendes d'habitatge de segona mà és la més alta de la sèrie històrica en un mes de març amb 48.000 transaccions. L'obra nova només representa una de cada 5 operacions. El mercat immobiliari encadena 3 mesos de baixades amb el retrocés del 2% i les 61.000 transaccions del març. A Catalunya el mercat també pateix una frenada, en aquest cas la primera de l'any, i la compravenda d'habitatge retrocedeix un 3,5%, però malgrat això supera les 10.000 transaccions. Es trenca així amb 6 mesos consecutius de pujades en la venda de pisos a Catalunya.
19: Gràcies, Climent. I també els expliquem que els agents rurals redoblen esforços per seguir amb la captura dels porcs senglars que encara queden a Collserola. Les properes setmanes s'incorporaran 100 efectius més, tot plegat amb l'objectiu d'enllestir feina abans no comenci la temporada d'incendis forestals i minimitzar l'impacte de la vaga convocada per la setmana vinent al cos. Joana Cendra.
9: Es calcula que a Collserola encara queden uns 700 animals vius. Ara mateix hi ha 50 agents rurals sobre el terreny i 100 efectius més externs al radi principal de 50.000 hectàrees. En les properes setmanes s'han d'incorporar 100 efectius més, tots externs, tot per accelerar les captures abans no arribin els incendis. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
10: Nosaltres tenim un contracte amb el Secretariat Nacional d'ADFs, que actualment estan sobre un centenar de persones que estan col·laborant, sobretot en tasques d'extracció dels cadàvers, dels animals, i la prospecció també dels cadàvers a aquestes zones. I la previsió és que s'incorpori personal de Traxa per incrementar la nostra capacitat de captura.
9: A més, la setmana vinent els sindicats han convocat una vaga de 3 dies que podria restar efectius al dispositiu contra la PPA i també contra la prevenció d'incendis. La direcció del cos ha presentat un pla per passar de 800 a 1.300 agents fins al 2030 i construir també diverses bases operatives dispersades pel territori.
19: Ens movem pel territori. Barcelona Ciutat presenta el seu primer pla antiracista amb mesures concretes en diferents àmbits, com l'habitatge, amb la voluntat de crear també aliances internacionals en contra de l'odi. El pla s'ha presentat durant la inauguració del Fòrum Barcelona 2026 per la justícia racial. Maite Boada.
12: Barcelona dona un pas endavant contra el racisme i passa de les declaracions als fets amb el seu primer pla antiracista estructurat en 6 eixos i 23 mesures concretes, en què, entre altres, es proposa promocionar la diversitat de la plantilla municipal i l'actualització del protocol que asseguri el respecte a les pràctiques funeràries de les diferents comunitats religioses i espirituals de la ciutat. Durant la presentació del pla, l'alcalde Jaume Collboni s'ha mostrat convençut que les coses poden canviar i en aquest sentit ha proposat Barcelona per liderar el moviment internacional antiracista.
13: Ho hem de fer coordinadament també a nivell internacional, com ho estem fent, però ho hem de fer amb esperança i amb alegria perquè aquesta guerra la guanyarem.
12: El Pla Antiracista de Barcelona té un pressupost de 3,5 milions d'euros i pretén desenvolupar les mesures al llarg de 10 anys.
19: A Tarragona, la Cambra del Comerç ha tornat a reclamar que els comerços de la ciutat obrin el diumenge. Pilar Ribàs.
27: Una petició que arriba després que el centre comercial Parc Central hagi presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística. Això permetria a les grans superfícies obrir en diumenges i festius. Laura Roger, presidenta de la Cambra.
28: Si tu vols comprar unes sabates, les pots comprar a les 3 de la matinada. Amb Amazon te les porten a casa, o sigui que pots comprar els dies de cada dia, a la nit, i el diumenge i els festius. Jo penso que que posar portes al camp és inútil. Avui dia ja no té massa sentit allò dels horaris perquè la gent pot comprar l'hora que vulgui i el dia que vulgui.
27: Unes declaracions que ha fet després de la signatura del protocol d'adhesió de les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La mobilitat i la posada en marxa de l'agència de promoció s'han fixat com a principals línies de treball.
19: I a Girona, les brigades municipals continuen avui amb el desmuntatge de les instal·lacions de Temps de Flors. Els comerciants fan un balanç positiu d'aquesta edició que, segons l'Ajuntament, ha estat multitudinària, amb més de 400.000 visitants. Gemma Esteve.
0: Els operaris continuen avui amb el desmuntatge de les més de 140 instal·lacions de Temps de Flors, una feina que s'allargarà fins dimecres.
11: Avui és un dia de moltes feina, ja comencem a desmuntar-ho tot, ho vam començar ja al vespre, però bueno, avui de dia ja comencem a treure tots els espais exteriors i anar fent.
0: Amb la mostra ja acabada, els comerciants coincideixen que han estat dies molt bons. Asseguren que Temps de Flors és una de les setmanes més importants de l'any i alhora l'empenta que marca l'inici de la temporada d'estiu.
14: Hi ha hagut molta gent. Aquest carrer pensa que és només d'un sentit, és de baixada i la gent queda aquí

0: també una classe de fàrmacs que ja s'estan provant en laboratori que podria beneficiar específicament a les dones que el desenvolupen. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
1: El linfoma de cèl·lules grans és el tumor de la sang més comú, és molt agressiu, de creixement molt ràpid i és molt heterogeni, el que significa que s'expressen diferents malalties, tot i que s'agrupa sota el mateix terme. Ara, però, l'anàlisi de dades de 5.000 pacients ha descobert que existeix un subtipus que és 4 vegades més letal en dones que en homes per una alteració del cromosoma X. Ari Malnic, director de l'Institut de Recerca Josep Carreras.
2: Y descubrimos que la llave sí está en el cromosoma X, el cromosoma femenino, que las mujeres tienen dos copias. Y lo que se descubrió es de que una de las copias se activa en forma abnormal i produce efectes mucho más severos.
1: Aquesta troballa, que confirma que és necessari diferenciar la biologia del càncer, ja treballa en opcions terapèutiques, atenent que ja existeix un tipus de fàrmac dissenyat per d'altres malalties que és capaç de bloquejar el creixement tumoral.
2: Puede contrarrestar ese efecto y que, por lo menos en el laboratorio, da efectos mejores en las mujeres que los hombres.
1: En paral·lel ja es treballa en buscar biomarcadors que detectin quan es produeix l'alteració del cromosoma X per identificar quines dones estan en risc.
0: L'Audiència Nacional ha ordenat a Hisenda que retorni més de 60 milions d'euros a Shakira per les sancions que li va imposar durant l'exercici del 2011. Els magistrats donen la raó a l'artista colombiana i conclouen que no tenia residència fiscal a Espanya en aquell moment. La sala veu provada una estada de 163 dies, quan el temps que exigeix la llei per tributar a Espanya és de 183. Per Carlos Cruzado, del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, la sentència incorre en certes contradiccions.
3: Tiene cierta contradicción la sentencia cuando dice que ha acreditado Shakira que 183 días vivió fuera de España, y esto en principio en la propia sentencia no se aclara.
0: Per això anuncia que recorreran la decisió al Tribunal Suprem. Cruzado recorda que aquesta resolució correspon només a l'exercici del 2011, però Shakira va reconèixer frau fiscal entre els anys 2012 i 2014 i va acceptar una pena de 3 anys de presó que no va haver de complir i 7,3 milions d'euros de multa. De la cultura, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Carmen Laforet, Josep Maria Miró, Angélica Lidel o Sílvia Pérez Cruz són alguns dels protagonistes de la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. La seva directora artística, Carme Portacelli, s'acomiada de l'equipament amb una programació dedicada a la ciutat de Barcelona que presenta 32 espectacles. Marta Orquín.
4: Sílvia Pérez Cruz inaugurarà la temporada del TNC a la Sala Gran el 19 i 20 de setembre amb un concert especial dedicat a la ciutat de Barcelona, el focus del nou curs del teatre que estrenarà el Cadell de Josep Maria Miró i La mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht, dirigida per Josep Maria Mestres i amb Emma Vilarassau encapçalant el repartiment. Tres escriptores barcelonines tindran un pes especial, Mercè Rodoreda, de qui s'estrenarà una producció pròpia de l'Hostal de les Tres Camèlies, amb dramatúrgia de Pablo Ley i direcció de Carme Portacelli, Montserrat Roig, amb Roig i Violeta, un muntatge a partir del Temps de les Cireres i L'Hora Violeta, càrrec de Daniela Feixas i Magda Puyo, i Nada no res, adaptació teatral de la novel·la de Carmen Laforet. Tres autores que representen el passeig per Barcelona, el que ens convida a aquesta programació, l'última de Carme Portacelli, després de 6 temporades com a directora artística del TNC.
5: I són visions d'una Barcelona molt diferent en el temps, no? I totes elles parlant de com s'ha de sortir de la foscor i totes elles parlant d'un moment negre en el qual es viu en aquesta ciutat, però tota la força interior i interna de la ciutat que fa que exploti cap a un altre lloc.
4: Angélica Lidl, amb una nova producció, tancarà el nou curs, on tornarà la tercera fuga de Victoria Spumberg i per on també passaran Agrupació Señor Serrano, Chema Muñoz, Alfredo Sanzol, la dansa de la coreògrafa israeliana Sharon Eyal i la tercera edició del cicle Barcelona Calling, amb espectacles de l'Orient Mitjà.
0: Doncs amb aquestes propostes marxem. La informació continua en aquesta sintonia també al portal rtv.cat. Nosaltres hi tornem demà. Que passin una molt bona tarda.